0: la gente de fuera, los que nos veis desde fuera, veis un pueblo, la Calderona, y veis hectáreas. Nosotros vemos a nuestro pueblo y a nuestro pulmón que se ha quemado.
1: Una comarca que desgraciadamente sabe bien lo que es esto es el Alto Palancia, en Castellón, que ha sido devorada por los incendios varias veces en los últimos años. La despoblación, el abandono de cultivos y las grandes extensiones de bosques hace que sea una comarca propicia para el fuego. Por eso, en estos municipios del interior sur de la provincia de Castellón está surgiendo una conciencia de reforestación que rompe con los esquemas tradicionales y apuesta por planes de reforestación basados en la agricultura regenerativa, que permite que los árboles luchen también contra el fuego. Eloi Martínez.
2: Al nostre país, després d'un incendi, tradicionalment s'han plantat pins. Es feia per la seva rapidesa per recuperar el verd a les muntanyes. Creix ràpid i gràcies a les pinyes es reprodueix amb velocitat. Però el pi no ajuda en un incendi, més bé al contrari, l'afavoreix. Espècies que si són autòctones a la Comunitat Valenciana tenen una resistència major a la calor. Les sureres, les alzines o els roures aguanten millor el foc. Esther Sabio és doctora especialitzada en didàctica d'educació ambiental i lidera un projecte d'agricultura regenerativa al seu poble, a Navaixes, que va patir l'incendi de Begís el 2022.
3: Hay otra forma de prevenir incendios que es a través de plantar biodiversidad, es decir, plantar diferentes especies arbustivas, biodiversas, con diferentes calores interespecíficos.
2: Esther Sabio lidera un projecte a la comarca que promou la Fundació Low Carbon Economy. Els plantejaments que posen en marxa qüestionen la tala massiva d'arbres en els plans de prevenció d'incendis. Denuncien que eliminant els arbres ens privem dels seus servicis ecosistèmics, com la regulació de l'estrès hídric o la regulació climàtica, ja que l'ombra fa baixar la temperatura del terreny.
1: 2:19 PM. Hoy se cumplen 5 años del derrumbe del edificio de 55 viviendas de Peñíscola en el que murieron 2 personas. Los propietarios critican que después del tiempo que ha pasado, la situación judicial sigue paralizada. Paula Varella.
4: La investigació apunta a possibles deficiències en l'execució de l'edifici. Un informe encarregat per la Generalitat conclou que la construcció no va ser fidel al projecte. Es van utilitzar materials de pitjor qualitat, amb fonaments massa fins, i la humitat hauria reduït la capacitat dels murs de càrrega. Però 5 anys després, les diligències continuen obertes i els veïns critiquen que encara no s'han depurat responsabilitats. I això no els permet, diuen, cobrar les assegurances. Juanjo del Cura, president de la comunitat de veïns.
5: El tema és que nosaltres, segons parece, no podemos recurrir a las vías civiles hasta que termine el tema penal. Entonces, nuestro desasosiego también es ese, que no podemos dar más pasos adelante mientras el tema penal no finalice. Y llevamos 5 años y no avanza.
4: En l'últim any han declarat com a investigats diversos tècnics municipals i continua pendent la compareixença relacionada amb el Col·legi d'Arquitectes. Els propietaris també denuncien l'abandonament de l'immoble, que ha sigut, diuen, saquejat i vandalitzat mentre estava sota custòdia judicial.
5: L'edifici ha sido completamente saqueado, bueno, pero ahora ya últimamente se han llevado hasta las ventanas y contraventanas de aluminio y todo lo que es de metal y todo eso ya se lo han llevado completamente. ¿No?
4: La majoria dels propietaris utilitzaven els pisos com a segona residència i calculen que rehabilitar cada vivenda podria costar més de 100.000 euros.
1: Gracias, Paula. Nos vamos ahora hasta Valencia. Allí tenemos que hacernos eco de esa decisión del síndic de Greuges, que ha abierto un expediente al ayuntamiento por el asentamiento chabolista del viejo circuito de Fórmula 1. El organismo reclama al consistorio un informe detallado sobre las actuaciones municipales para paliar las altas temperaturas y ofrecer alternativas a los residentes de este asentamiento.
6: Las ONGs que operan en la zona calculan que allí viven unas 1.300 personas en condiciones infrahumanas. Las altas temperaturas, además, han agravado la situación y eso se ha traducido en quejas particulares y también de las entidades que trabajan con estas personas. En el asentamiento ilegal conviven personas de diferentes nacionalidades, muchos de los cuales no consiguen un alquiler, aseguran por los prejuicios raciales. José Pérez és portavoz de València Refugi.
7: I n'hi ha molta gent que estan treballant, són mecànics, són electricistes, però que no poden tampoc llogar ningun puesto perquè també existís el que és l'alquiler racista també que tenim així, que en qualsevol ni diuen soc Mohamed, soc Peterson, ja ningú li diu que ja està llogat i que no, ja no tenen el pis que abans estaven anunciant, ja no ho tenen.
6: Los asentados están allí legalmente, no obstante, se quejan de que han dejado de recibir servicios del ayuntamiento como el agua potable.
8: Porque aquí agua no nos trae. Tienes que ir tú a por ella al parque de Nazaret, a un kilómetro más o menos, kilómetro y medio. Cada uno trae lo suyo, no es dependiendo de...